0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja, avançant les principals notícies d'avui, divendres 3 de juliol, una jornada que ha començat amb una nova operació policial al poblat palmesà de Sombanya. Actuació contra el tràfic de drogues i contra les il·legalitats urbanístiques. De fet, les màquines han esbocat 7 casetes il·legals que funcionaven a modo de punt de venda de drogues. S'han confiscat diverses quantitats de substàncies estupefaents. Ho explicava el portavoz de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
2: En las diferentes casetas se han desmantelado 7 puntos de venta. Se ha detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública y se han intervenido diversas cantidades de marihuana, hachís, cocaína.
1: I el debat polític continua centrat al voltant de la regularització extraordinària de migrants després de conèixer ahir la xifra definitiva de més de 34.000 sol·licituds a les Illes. Delegació del Govern destaca l'èxit del procés i acusa el Govern balear de difondre un relat fals perquè criminalitza els migrants, diu, mentre que l'executiu autonòmic acusa els socialistes d'irresponsables per l'efecte crida del procés a unes Illes, diuen, amb els serveis públics ja saturats. Escoltam el portaveu del Govern, Toni Costa, i el delegat de l'executiu central, Alfonso Rodríguez.
3: Tenim un govern d'Espanya irresponsable. No ha calculat l'impacte que tindria aquesta mesura sobre els serveis públics de les Illes Balears i del conjunt d'Espanya.
4: Este proceso lo que va a facilitar es que estas personas que adquieran derechos adquieren también deberes y por lo tanto ellos y sus empleadores van a contribuir como cualquier otro trabajador y trabajadora.
1: A Formentera, hotelers i consells reclamen a l'executiu balear que es desencalli ja la normativa sobre parasols i gandules a les platges de l'illa Pitiusa i els deixin tornar a posar els 18 lots de serveis de platja que havien prohibit. Expliquen que molts turistes es queixen i els hotels temen que l'any que ve baixin les reserves. Parlarem també del sistema de justícia gratuïta, que ja ha assolit una xifra rècord a les Balears en el darrer any, 70.000 actuacions, mentre que el nom d'advocats del torn d'ofici ha davallat un 12% en aquest mateix període. Una tendència que preocupa al Col·legi d'Advocats de les Illes. Escoltam el degà Martí Alanyà.
5: Mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia, porque no es lo mismo recibir a un cliente del turno de oficio y resolver un asunto en un par de meses que tener que estar años a base de hacer escritos, reiterar actuaciones porque la justicia no avanza.
1: I Copernicus ho confirma, els oceans de tot el món s'encalenteixen i, en concret, la mar Mediterrània es tropicalitza. Tanca el juny amb temperatures més pròpies del Carib, que freguen els 30 graus, amb anomalies d'entre 2 i 3 graus. Xifres rècords que preveuen aniran a més, després parlarem amb els experts. I en els esports parlarem de tennis, de Jaume Amunà, que ja està a la tercera ronda de Wimbledon per segon any consecutiu, després de superar el britànic Jacob Ferli en 3 sets, per un 6-4, 7-6 i 6-4. El de Santanyí no ha cedit cap set encara en els dos partits que ha disputat el Gran Slam d'herba. El següent rival del tenista serà el 14 del rànquing ATP, Jiří Lehecká, a qui s'enfrontarà dissabte. Fem ara una ullada a la previsió meteorològica per als pròxims dies. Connectam amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Bon dia.
6: Bon dia. Avui divendres de les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus de Palma, 33 a Eivissa, 30 graus de Maó i 29 a Formentera. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fort de tramuntana a Menorca i a Mallorca amb possibles ventades que podran superar els 80 km per hora i, a més, temporal marítim amb fortes onades. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. 34 graus a Palma, 32 a Eivissa, 30 graus a Maó i 29 a Formentera. Continuarà el temps estable. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 23 graus a Palma i a Maó i 24 a Eivissa. Demà continuarà el vent de tramuntana, però anirà perdent intensitat durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix la temperatura és de 32 graus a Palma, 28 a Eivissa i 27 a Maó i Formentera. I així sonava ahir l'estrena del Festival Fosquets Lítica a Menorca. El concert es va estrenar amb l'actuació de Guillem Soldevila, que va dur el fascinant escenari de pedra de Lítica, la història de les germanes Bronte, escritores angleses del segle XIX. Després, en el temps de cultura, escoltarem a Guillem Soldevila i la màgia d'aquest escenari de pedra de Ciutadella.